0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Més de 159.000 alumnes han tornat avui a les aules després de l'estiu.
2: Tinc moltes ganes de començar, veure tots els nens,
3: perquè sempre he querido empezar les classes.
4: Conocer a otros compañeros, porque este año no se ha mezclado.
1: Són algunes de les veus dels més petits quan tornen a classe 2 mesos i mig després. Aquesta és una de les notícies del dia en aquest dijous 10 de setembre. Amb José Miguel Blasco, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassant més titulars amb Enrique Mas. Mor una dona de 67 anys, víctima del temporal.
5: Va perdre la vida fent a nits en ofegar-se com a conseqüència de les intenses pluges que varen afectar especialment a Mallorca. Emergències va atendre 210 incidents, sobretot per caiguda d'arbres i inundacions. Unes 1.400 persones encara romanen sense llum, segons dades del govern.
1: La UIB, una de les afectades.
5: La piscina i les pistes esportives del campus de Palma estan tancades pels danys que també afectaren algunes plaques solars, façanes, finestres i cotxes. Les ratxes de vent arribaren als 94 km per hora i se fa feina amb l'hipòtesi que hi hagués un cap de fibló. Carles Mulet és vicerrector d'Economia, Infraestructura i Campus.
6: Tota aquesta sensació que dones que és un cap de fibló. Per tal com s'han arrebessat arbres, com van sortir volant determinades plaques, etc. I això és la hipòtesi en la que s'està treballant. És molt probable que efectivament fos un cap de fibló. Ara estem esperant també tenir les dades de la pròpia instal·lació de la universitat.
1: La tardor serà més càlida de l'habitual.
5: És la previsió de l'EME, que també augura que les precipitacions seran lleugerament inferiors a la mitjana històrica. Això després de l'estiu més càlid de la història, en el

0: quan s'han trencat pràcticament tots els rècords. Maria José Guerrero és la delegada de l'agència a les Balears.
1: De número de días cálidos, de número de días muy cálidos, de número de horas de calor, temperatura máxima en un día, temperatura mínima alta, también esas noches bochornosas que hemos pasado, número de noches tórridas, también se ha batido récord, aumento del número de noches tropicales, es decir, que ha sido pues un verano, bueno, como el que hemos vivido.
2: Nova dimissió a Son Espases.
0: Natàlia Vallès, directora d'Infermeria de l'Hospital, ha presentat la seva renúncia al càrrec. Segons una carta escrita per ella mateixa, ho va fer per motius personals, ja que passava a residir a una altra comunitat.
2: Detengut el Charlie.
0: Carlos García Roldán ha estat arrestat avui de matí a Catalunya. El líder de l'estafa de Lujo Casa s'amagava a l'habitatge de la seva mare després d'haver fugit de Mallorca i haver estat condemnat a 14 anys de presó per haver estafat més d'un centenar de persones.
2: El Consell de Mallorca farà una auditoria a Tirme.
0: Per esclarir si configurava les tarifes de tractament de residus és una de les conclusions de l'informe de control financer a la concessionària presentat avui per l'equip de govern del ple. Els socialistes exigeixen aturar qualsevol aportació econòmica a l'empresa i dur el tema a la sindicatura de comptes. Rafael Bosch del PP i Catalina Cladera del PSOE.
3: Una empresa li diguin a partir d'ara cobraràs manco, ho has de vestir molt bé. Perquè lo normal és que morduguin els tribunals.
4: Això fa mal olor. Això sona a malversar fons públics. I ara no només hi ha implicat ja el Consell, sinó també el govern balear amb els 50 milions que s'ha hagut d'inventar per l'operació d'importar fent.
2: I en els esports?
0: En ciclisme, Enric Mas afronta avui una etapa clau a la Vuelta, una contrarriotge de 32 quilòmetres en què defensa més de 2 minuts d'avantatge. I en bàsquet, la selecció espanyola amb Alba Torrens i Elena Puello juga avui vespre els quarts de final del Mundial contra Austràlia.
2: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Eivissa, 28 a Palma i a Formentera i 26 graus a Maó. Bufa vent moderat de tramuntana i durant aquesta tarda a Mallorca i a Menorca fortes ventades i onades de 4 metres d'alçada. Aquesta tarda cel variable amb clars i núvols. A Mallorca no es descarten ruixats de forma feble i ocasional. Demà divendres temps més càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Formentera i 27 graus a Maó. Bufarà vent fluix variable a brises. És una informació d'AEMET.
2: Això és tot per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació. Us deixem ara en Punt de Fuga.
6: De Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
2: Molt bon dia. Falten 25 minuts per les 2:00 PM en aquesta jornada de tornada a les classes per més de 159.000 alumnes a les Illes Balears.
7: Tinc moltes ganes de començar, veure tots els nens.
8: Porque siempre he querido empezar las clases.
9: Conocer a otros compañeros. Porque este año nos han mezclado.
2: Anem a veure si aquesta tornada a les classes està tenint incidència en el trànsit, que sol ser habitual, per saber com s'està circulant. Connectam amb la direcció general. Claudia Zavala, bon dia.
10: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de cintura en sentido András, desde calle Aragón hasta las piscinas de Son Hugo, y en sentido aeropuerto a la altura de Génova y desde Cambalero hasta el enlace con la autopista de Inca. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palma desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de cintura. En el resto de carreteras el tráfico por el momento es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
2: Gràcies, Clàudia Zavala. Tot en una jornada on hem de lamentar, això sí, la mort d'una dona a Felanitxo, venint comptant en tots els informatius a causa de les intenses pluges que varen caure ahir i que varen afectar molt especialment a Mallorca. El radiodiari migdia, ja ho diré, ens ho explicaran tot. Abans de res, saludar amb la nostra companya Paula Bendito. Paula, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, Xisco.
2: Te va afectar ahir les pluges o no?
11: Vaig arribar justament abans que començàs a ploure fort. Vaig tenir sort, te vaig dir a més que no tenia paraigües, així que sí, jo molta sort.
2: Però bé, després una dutxa i tot arreglat. Ara, a Punt de Fuga, parlam de salut mental.
6: A Punt de Fuga, parlam de salut mental.
2: I ho feim 1:37 perquè avui és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una xacra que cada any lleva la vida d'unes 100 persones a les Illes Balears i unes 4.000 a tot el país. Avui volem parlar sobre això, sobre com ajudar a qui ho està passant malament i per destacar també el paper d'algunes de les entitats que treballen amb aquest tema. Ens acompanyen Joana Serra Roca, que és coordinadora del programa de benestar de Girasol, psicòloga i activista en salut mental. Joana, què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: I també és amb nosaltres Antonio Franconetti, que és agent de suport entre iguals. Bon dia també.
13: Buenos días.
2: Bé, primer de tot, Joana, Antonio, per què és tan important parlar del suïcidi i sobretot perquè ara afortunadament se comença a parlar una mica més i abans costava una mica.
12: Bé, és una realitat que, com bé heu donat amb les xifres, és una realitat greu, però és una realitat que també se pot començar a prevenir. No se tracta només d'actuar quan una persona arriba a una situació de límit, sinó també poder crear espais on poder parlar amb seguretat i sense tabú de com mos trobam, no? Precisament per evitar que les persones arribin al límit.
13: Creo que también es importante destacar que los números están para algo. Hablamos de unas 100 muertes por suicidio en lo que llevamos de año, pero 4.000 personas en todo el país. Y es de destacar que cada persona que se suicida hay 20 personas que lo han intentado. Entonces podemos multiplicar los 4 por esas 20 personas, hablamos de miles y miles de personas sufriendo a diario con esta lacra.
2: Clar, això anava a dir perquè de vegades quan parlem del suïcidi només ens centrem en els suïcidis consumats, però hi ha molts altres intents o moltes de les altres problemàtiques que no sé si és que queden amagades, però pareix que no se tenen en compte. De fet, ahir, per exemple, coneixíem dades del telèfon de l'Esperança del primer semestre, 2.500 telefonades, 66 de les quals eren precisament per temàtica suïcida. No sé si són unes dades que més o manco les teniu controlades, són més de les que pensau o fins i tot menys de les que podíeu preveure.
13: Realmente pienso que son muchas más personas, porque una cosa son las llamadas de personas que están desesperadas en ese momento y buscan algún tipo de consuelo o ayuda a aquellas personas que realmente también están pasándolo muy mal y van quizá aplazándolo, pero su pensamiento sigue estando ahí. Hace falta recursos para poder ayudar a esas personas.
11: Parlar-ne és essencial, no? per la prevenció, perquè no sé si existeix alguna percepció encara de justament lo contrari, que si se'n parla pot produir un efecte contagi. Existeix, no? Que és l'important en aquest sentit.
12: Sí, encara existeix un poc aquest mite, no? Mm. És un dels mites que més mos trobam quan feim les xerrades de sensibilització, que se creu que per encetar aquest meló provocarem que hi hagi persones que s'ho plantegin quan no s'havien plantejat mai, i en realitat és tot el contrari. Se tracta de poder parlar-ne de manera responsable, no? Que les persones que veuen que hi ha algú que ho està passant malament se puguin atrevir a dir: escolta, estàs pensant en fer-te mal? T'has plantejat això? Vols que en parlem? I la resposta que podrem donar davant això sempre serà acompanyar, a cercar ajuda, acompanyar a trobar el que aquella persona pugui necessitar, però amb les dades del telèfon de l'Esperança al final se nota que el que necessitem és ser escoltats, no? Per tant, aquesta és la clau, parlar-ne responsablement.
2: Clar, aquí, Joana, Antoni, aquí hi ha dos factors, per dir-ho de qualque manera. Un, la persona que necessita ser ajudada, i l'altre, l'entorn, família, amics, que moltes vegades, a lo millor, no s'atreveix a donar aquesta passa perquè no sap si farà bé, si creu que l'altre, sí que creu que l'altre necessita ajuda, però si creu que li caurà malament que li demani. Llavors, no sé per a quin és més difícil, si per a la persona que la pateix directament demanar ajuda o per a l'entorn que sap que passa alguna cosa i no s'atreveix encara a donar aquesta passa.
12: Bueno, crec que la dificultat està en les dues bandes, no? Com bé deies, per una banda, la persona que està patint no voldrà generar malestar, no voldrà preocupar en excés, no voldrà tampoc ser jutjada, no? Ni minimitzada, també, que és un poc la tendència que tenim, que moltes vegades quan veiem algú que ho està passant malament és intentar minimitzar per o intentar dir-li, no, però si tens això, tens això altre, tens això... No, és un poc aquesta necessitat de voler canviar l'estat de la persona lo antes possible, de voler solucionar aquest malestar. I a lo millor no se tracta de que nosaltres donem solució al malestar, sinó simplement que aquella persona el pugui expressar. Això ja és una gran part de la solució i després, si se considera, anar a cercar els professionals especialitzats.
2: Ja, perquè aquí entenc, Antonio, també que hi ha una feina, no sé si psicològica, però molt de picar pedra en el sentit del que comentava ara Joana, no? Lo millor ells no cerquen una solució immediata, sinó simplement que algú els escolti i que vulgui compartir amb ells el problema, la situació que tenen.
13: Sí, yo he estado en los dos lugares, tanto familiar, amigos, como en mi propio caso, y sí, muchas veces lo que más necesitamos es que se nos escuche, poder hablar del tema, no ocultarlo, y poder ver alguna, no solución quizá, pero sí alguna salida a esa situación en la que estamos viviendo.
11: Animau a les persones que estan passant per un mal moment que demanin ajuda, les persones properes que igual tenen por de no saben com poden reaccionar, però que demanin ajuda, no? que és molt important.
12: Totalment. I sobretot, més que demanar ajuda, perquè a vegades, si s'està tan malament, no sabeu ni que hi hagi aquesta possibilitat, sobretot la responsabilitat aquí és de l'entorn. Si tu creus que una persona del teu entorn està patint, li està passant alguna cosa, atreveix-te a preguntar, perquè és l'única manera de començar un camí de recuperació i d'acompanyament. I en el final també acompanyar també és en ajudar a que les persones demanin ajuda.
2: Joana, quina feina feis a Girasol, sobretot com se pot adreçar la gent de vosaltres, que els hi oferiu?
12: Bé, des de Girasol tenim múltiples serveis, concretament en els de benestar emocional acompanyem a persones que conviuen amb malestar emocional o algun diagnòstic de salut mental i a les seves famílies, i també fem una feina important i necessària de sensibilització de la societat, no? Dins d'aquest tenim un projecte específic de prevenció de suïcidi que va molt adreçat a això, a crear espais de com poder parlar de suïcidi, quins mites hi ha entorn en aquesta realitat, quins recursos existeixen, perquè moltes vegades se'n desconeix fins que ho necessites o fins i tot quan és massa tard. I tenim les xerrades de sensibilització, formació professionals i un programa de formació que se diu Clauda, que és precisament per formar a persones de carrer que tinguin certa sensibilitat, que tinguin certa predisposició i els hi faltin eines. Doncs amb aquesta formació tindran aquestes eines.
2: Heu parlat abans, Joana, que hi ha recursos. No sé si ens pots explicar quin tipus de recursos se poden adreçar a les persones que estan en aquesta situació, o als entorns també, i sobretot si són suficients, si s'han fet passes, si se necessita més, entenc que inversió per anar augmentant, un poc com està, quina és la situació.
12: Bé, el recurs principal específic d'atenció a la conducta suïcida és el telèfon 024, que se pot utilitzar tant si ets una persona que està patint i estàs tinguent pensaments suïcides, com algú de l'entorn o professional que tingui dubtes de com abordar una situació o de com acompanyar una persona que ho està passant malament. Després hi ha, pues, per suposat, també el telèfon de l'Esperança de Balears, que ara mateix no me sé el número, però que se pot trobar.
11: Ho podem cercar i ho deim.
12: Sí. I en general, bueno, entitats com nosaltres, que sempre tenim les portes obertes a demanar informació, sí, no sé, és un poc...
2: Mira, el telèfon de l'Esperança és el 971 46 11 12 i evidentment està operatiu les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.
11: I també tenen un chat online que per les persones, sobretot els joves que no telefonen tant, també tenen aquest recurs per xatejar i demanar ajuda si la necessiten.
2: Jo volia abundar una mica, Joana, Antonio, en aquesta figura de les claus d'or que heu comentat abans, que entenc que és una figura que està oberta un poc a tot. Tom, no ha de ser una persona amb un perfil específic o que necessàriament hagi passat per aquesta situació o que tingui qualque familiar, qualque amic, està oberta a tothom. Quin tipus de formació se li dona? Com pot ajudar? Un poc, si vol formar part d'aquest projecte, que és el que s'ha de fer?
12: Doncs aquesta formació és, com tu deies, oberta a tothom, a qualsevol persona que tingui un mínim d'interès en tenir eines per acompanyar dins el seu dia a dia a qualsevol persona que se pugui trobar, que li pugui preocupar. Són tres sessions de 2 hores i en aquestes tres sessions parlam d'estigma en salut mental, parlam de com se pot entendre o com s'hauria d'entendre els trastorns de salut mental, no? Què passa abans d'un trastorn de salut mental? Hi ha tot un recorregut de patiment, de malestar, que aquí és on realment podem incidir, podem empatitzar, perquè tothom té mals moments i tothom ho passa malament, no? Llavors és entendre com poder transitar aquest malestar, que ens incomoda molt a vegades trobar-nos malament emocionalment. Tenir eines per entendre aquest malestar, per aprendre a acompanyar, a escoltar sense jutjar, rompre estigma, rompre tabús sobre suïcidi, sobre salut mental i conèixer els recursos que existeixen, que poden ajudar a tornar a crear aquesta comunitat que mos fa falta.
2: Jo volia demanar-vos perquè els darrers anys molts de personatges públics, esportistes també, per exemple, han parlat molt de salut mental, s'han conegut casos. Ara me ven al cap el de Simone Biles, una gimnasta dels Estats Units que va ser notícia, a part de per les seves fites, evidentment, per un tema que va tenir de salut mental. Tot això, quan una persona està patint una situació així, ajuda els si pots suposar a dir vull donar aquesta passa perquè hi ha un personatge públic que ho ha fet i a la millor en aquest sentit és positiu? Com ho veus?
13: Bueno, creo que es positivo en general. Si es verdad que si se visualiza en redes sociales como algo de moda puede también tener su parte no tan positiva, pero ver que personas que consideramos ejemplares en algunos aspectos de su vida, que tengan también problemática en salud mental y hagan algo, eso motiva a que las personas del día a día también lo hagamos.
2: Ens estem quedant sense temps, però ara, Antoni, has parlat d'una cosa molt important, que són les xarxes socials. Vos volia demanar una darrera pregunta. Com estan influint les xarxes socials en tot el tema del suïcidi? Perquè poden ser bones en aquest cas, però moltes vegades poden tenir una interpretació diferent, per dir-ho qualque manera.
12: Pues tant de bo se li canvies el nom, perquè de xarxa social en té més bé poc a dia d'avui, no? Com que se dona una imatge de només triomfa el que està permès que triomfi, no? És a dir, el malestar no hi té lloc dins aquestes xarxes socials. O quan el té d'una manera un poc sesgada i un poc... no sé, bueno, sí, sesgada, no? Llavors, la xarxa social realment és crear una comunitat, no? És sobre que si me falta res puc anar al veïnat a demanar-li...
2: Una xarxa de suport.
12: Exacte, totalment. Llavors, sí, té un impacte bastant sever.
13: Sí, añadiría que es como un arma de doble filo. Tiene una parte positiva, que es normalizar la salud mental, pero también hace que muchas personas... crean que es otra cosa diferente, como modas y cosas por el estilo. Entonces, buscar ayuda también a personas especializadas, asociaciones y demás, es muy necesario.
2: I de veure si ens poden quedar amb aquesta part positiva. Antonio, Joana, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquests minuts i esperem que serveixi també per ajudar persones que ho necessitin. Moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
2: Seguim a la 1:51, a punt de fuga, ara per parlar d'aspectes també culturals i per parlar del Festival de Literatura Expandida de Magaluf. Ens escolta ja en aquests moments, a la 1:51, en aquest cas en Miquel Ferrer, que és el propietari de la llibreria Rata Corner, que és el president del Gremi Llibreters i que és l'impulsor d'aquest festival. Miquel, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia, bé, molt contents d'avui poder presentar aquesta 6a edició d'Esflem.
2: Avui heu presentat aquesta nova edició, més de 30 escriptors, veus de tot el món i una gran varietat d'estils itineraris, des de David Fuequino, Sana Hou, fins a Juan Luis Arsoa, Carlos Bardem, Nerea Pérez de las Heras o l'Anna Corujo. Novament, el Flem, Miquel, no defrauda i és difícil millorar any rere any, eh?
14: Moltes gràcies. Sí, bé, més que res és com a seguir un poc amb aquesta identitat que pensam que té Esflem, que és l'únic festival que pot mesclar un poc, com tu deies ara, un antropòleg amb una escriptora anglesa més indi, amb una autora superbandes, amb un director de cine, amb un músic, no? I que tot això interessi en el públic i que realment visitin Magaluf amb aquestes ganes d'expandir la literatura, d'aquest punt de ser un punt de trobada i de difusió de la literatura, que any rere any el públic no defrauda i sempre l'espera amb moltes ganes, i nosaltres molt contents, i ojalà haguéssim pogut encara ficar més escriptors en aquest cartell, però ja per una qüestió de dies i de programació ha estat impossible, però molt contents amb aquest més de 30 escriptors.
11: Aquesta edició del Festival de Literatura Expandida, no ho han dit, se celebrarà de dia 1 d'octubre fins al dia 4 a Magaluf. Quina és la principal novetat d'enguany?
14: Bé, enguany tenim dues principals novetats. La primera és que canviant d'ubicació, que la gent no s'assusti que seguim a Magaluf i res, molt a prop d'allà on érem, però perquè sigui més còmode, més confortable i per poder expandir un poc més el festival, ens traslladem a Inside Wave Calvià, que està a un minut literalment d'allà on érem, però sí que estem davant la mà i davant d'aquest passeig marítim de Magaluf, amb sillot davant, i que és espectacular. I després, l'altra novetat d'enguany també és que volem que Flem no només sigui programador de cultura, sinó també generador de cultura, i per això m'he impulsat dues iniciatives, que una és el Premi Flem, el Premi de novel·la Flem Magaluf, que està dotat amb 10.000 euros i que publicarà una novel·la d'un jove escriptor espanyol de menor de 35 anys amb Reservoir Books, i després les residències artístiques que han fet també amb un escriptor, una escriptora de llengua catalana, que és Namar Picó, i una escriptora anglesa, que és Namin Said, que vendran durant 15 dies a Magaluf a poder ser inspirar i a poder avançar amb el seu projecte. I un poquet aquestes són les dues grans novetats d'aquesta sisena edició.
2: Idò, Miquel Ferrer, president del Gremi de Llibreters, de llibreters i també de fundador Rata Corner, que és l'entitat que organitza aquest Festival de Literatura Expandida a Magaluf. Moltes gràcies i molt bona sort per aquesta nova edició de principis d'octubre.
14: Moltes gràcies a vosaltres, i vos espero que vos acosteu un dia en el festival a fer el programa des d'allà. Esteu més que convidats.
2: Gràcies, Miquel. Una ferrada.
6: Punt de fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
2: Seguim a Punt de Fuga i volem parlar els dijous una mica també de cultura, i avui en concret de música, d'actualitat musical, i per això saludam el nostre company Víctor Bejarano, que també és conegut dins el món de la música, del DJ, com Víctor de H. Víctor, què tal? Com estàs? Bon dia.
15: Molt bon dia, Xisco, què tal? Pues bueno, avui farem un petit repàs per la programació musical de les Balears. Començam per Menorca.

0: Aquest divendres, en el claustre de Maó, tenim a Anna Ferrer, que presenta Pa, un projecte, podríem dir, que mira molt cap a les seves arrels i tradició de Sitges.
1: I en canvi, dissabte, Víctor, el grup català Sidonia actuarà al Jazz Bar de Ciutadella dins la seva gira Catalan Graffiti, és el seu primer disc íntegrament en català.
0: Sitges, que és curiós, perquè en una entrevista contaven que Nova York, Los Angeles i Menorca han estat influències per la creació d'aquest àlbum. Tu has estat en alguna d'aquestes ciutats?
1: A Los Angeles no. Les altres, a Maó, Ciutadella, Dinamarca sí, i Nova York també, recentment, a més.
0: I creus que tenen alguna cosa a veure?
1: No ho sé, supos que el panorama musical les unirà.
0: No ho tindria jo molt clar. La veritat és que Sidoní acabava l'entrevista dient que, encara que feim mil voltes, acabàvem sempre al Mediterrani. That's what you're coming for.

0: difference yet. Men, Xisco, amb això que escoltam, a quina illa creus que mos anam?
1: A Eivissa, a la millor.
0: Va, la pregunta era bastant fàcil, efectivament. Anam fins a Eivissa, on la música electrònica torna a ser una de les grans protagonistes d'aquest cap de setmana.
1: Als escenaris troben amb artistes internacionals com David Guetta, Black Coffee, Marco Carola, Fisher o Martin Garrix, entre molt d'altres.
0: Imagino que coneixes a tots.
1: El primer i en el segon, sobretot. No, en el segon no, en el darrer, en Martin Garrix.
0: Bueno, t'he dit que a Eivissa no només música electrònica. Aquest divendres a Santa Eulària tenim música en directe a la terrassa de l'hotel Rio Mar, amb una proposta centrada en ritmes cubans.
1: I dissabte, crec que a Villa Mercedes, no? Tenim en Paco Fernández, que és un reconegut guitarrista que fusiona sons flamencs i mediterranis.
0: Sí, per tant, podríem dir que hi ha opcions per tothom, no només música electrònica, sinó que també tenim música en directe.
1: I per acabar el nostre recorregut, anem fins a Mallorca amb un nom que aquest dia és especialment protagonista, Relsby.

0: Crec que no necessita massa presentació, no?
1: No, és mallorquí, és un dels artistes espanyols més escoltat fora del país.
0: Demà actuarà a Palma en un concert totalment gratuït davant la catedral. En la seva publicació d'Instagram xerra de reunir entre 50 i 60.000 persones i anima la gent de totes les illes a venir al concert.
1: Bé, la realitat és que aquest cap de setmana en el concert de la patrona es van arribar, ja ho diré, a reunir 30.000 persones. No sé si creus que se superarà aquesta xifra.
0: Jo crec que sí. Tu què opines?
1: No ho sé, haurem d'estar ben atents a veure què passa. Però el concert no serà l'única novetat.
0: Rels havia anunciat aquests dies que està preparant un nou projecte i ja s'ha avançat una de les seves cançons, Gaviota de Cristal, que escoltam de fons. I aquí hi ha una cosa que m'ha cridat bastant l'atenció. El mallorquí ha explicat que aquest nou treball està gravat amb un micròfon de 1967, de quan tu ara neixes, no?, más o menos.
1: No, tu t'has de tirar una mica més enfora, als anys 40. Sí.
0: És una manera bastant curiosa cercar un so diferent, però bueno, per acabar aquest repàs... Avui, a Sala Fits, l'antic Titos, perquè mos entenguem, tenim en Raúl Clyde i un servidor que estaré posant música abans del seu concert. Tenim a venir en jo?
1: Si me convides, sí.
0: Després no vens, Bueno, i si no, dissabte a Sala Moc podrem trobar un so molt més electrònic amb Wally López.
2: No te creuràs lo que m'ha passat. És tan fort. Crec que millor si mos ho imita quan. Com ho tens de ben l'exís?
0: I fins aquí aquest petit repàs, ara mos anam amb una recomanació personal. Ells són Negre, un grup de tres mallorquins, més concretament de Santa Maria del Camí, i què millor que un d'ells per proposar-nos una de les seves cançons.
3: Hola a totes i a tots, sóc en Fabi, cantant del grup Negre, i m'agradaria recomanar-vos una cançó del nostre primer disc, que se diu Altre, Monocromies. Espero que vos agradi, una abraçada. Si pogués...

0: Sisko, ara que en Víctor ja ha sortit de l'estudi, i ja aniràs d'avui vespre de festa.
1: Depèn. Hem d'estar ben atents al partit del Sabadell i Mallorca, Sabadell diumenge. No sé si tindré temps. En qualsevol cas, convidem a tothom que hi vagi, que vulgui que hi vagi. Gràcies, Paula, gràcies, Víctor, gràcies, José Miguel Blasco. El control tècnic, més notícies a les 2:10.
2: Las dos, la una en Canarias.
3: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
2: Cada poder en su sitio, el Ejecutivo a gobernar y legislar y el Judicial a hacer justicia. Nueva llamada a la independencia de los jueces en la apertura del año de la presidenta del Supremo y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que ha dicho que atribuir interés político a las decisiones de los jueces es atribuir un delito y compromete el Estado de Derecho. Gemma Alfaro, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Si se esperaban referencias a la independencia judicial de Isabel Perelló, y así ha sido, buena parte de su discurso se ha centrado en las críticas y en el respeto a los jueces, para los que también ha tenido palabras. Les pide mesura y prudencia, igual que reclama a los políticos lealtad institucional. Asegura la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que la crítica generalizada a las resoluciones judiciales es una imputación de extrema gravedad.
5: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad.
4: También de independencia judicial ha hablado la fiscal general Teresa Peramato, que ha recordado en su primer discurso en la apertura de año judicial que no hay fiscales buenos y malos, todos actúan con imparcialidad y conforme a derecho.
6: Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convengan a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
4: Por cierto, que la memoria de la Fiscalía de este año habla del caso de su predecesor, de Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos. Afirma el escrito que su sentencia fue un hecho grave. Tanto Perelló como Peramato se han referido también a Ceuta. La fiscal general ha pedido respeto a la dignidad de los migrantes.
2: Y Gemma, ahora mismo están en marcha los corrillos y ahí se está hablando de la posible visita del rey precisamente a Ceuta, ¿no?
4: Sí, en un encuentro con los medios de comunicación, en esos habituales corrillos, el rey ha asegurado que se está ya preparando esa visita a Ceuta. No se puede dar una horquilla todavía, pero sí ha confirmado que en todo caso la visita la harían los dos, tanto el rey como la reina Letizia.
2: Pues ese es el titular que deja también la apertura del año judicial. El otro gran tema del día, Ceuta. Rosa Perano, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: La desclasificación de los informes y comunicaciones previas a la entrada masiva en la ciudad autónoma.
7: Sí, siguen las interpretaciones sobre el alcance de los avisos. Hoy han hablado los dos protagonistas tras el choque entre Defensa e Interior. Robles recoge cable. Marlaska dice que ha quedado claro que nadie lo vio venir. Leticia Arenas, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno trata de cerrar esa herida interna ofreciendo una única versión hacia afuera. Margarita Robles era la que hasta hoy menos se alineaba con la tesis oficial de Moncloa. Hoy no se desdice, pero sí defiende que el Ejecutivo trabaja unido, ya que aunque el CNI hiciera su trabajo, la magnitud de la llegada de migrantes fue para todos imprevisible.
9: Fue un fenómeno de una magnitud absolutamente que no era previsible, que no ha ocurrido en ningún lugar, y cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo. Que luego los resultados sean unos u otros, cada uno valorará.
8: Ha sido la versión oficial ofrecida antes y después de la desclasificación de esos documentos. El Ejecutivo repite que sí se analizaron factores de riesgo previos y que sí se detectaron esos grupos en redes sociales que llamaban a pasar la frontera, pero que nadie alertó de lo que podía venir. Así que, grande Marlaska, cierra la polémica.
10: Creo que la cuestión es clara y no, ya no hay ningún debate al respecto.
8: El Gobierno insiste en que no acusan al CNI de no hacer bien su trabajo, pero creen que si hubieran sentido una alerta real, no hubieran trasladado la información vía WhatsApp.
2: Y al margen de la bronca política, hay novedades sobre los menores que cruzan solos la frontera. Se han activado ya los primeros traslados a la península.
7: Sí, mediante un acuerdo bilateral entre Ceuta y Navarra, 5 niñas del grupo de 500 que el gobierno anunció que iba a trasladar de manera prioritaria por su extrema vulnerabilidad van a llegar a Navarra en los próximos días, lo ha anunciado la presidenta María Chivite.
11: Están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta, porque este gobierno ayuda a Ceuta.
2: y es urgente. Fíjense los datos que ha dado la Organización Médica Colegial hoy allí en Ceuta. Ha lanzado un dato que demuestra esa emergencia. Cada día tienden entre 2 y 3 violaciones. Y sobre este y otros asuntos, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado un mensaje directo a los suyos en el que les pide, ahora que el gobierno está contra las cuerdas, es momento de medir, de gestionar con serenidad. David Fernández, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Sí, Feijóo ha enviado esta mañana un mensaje a sus varones pidiéndoles prudencia en sus valoraciones sobre los informes desclasificados del CNI. Según confirman fuentes populares, les ha reclamado que no improvisen y que sea Génova la que centralice la comunicación a modo de mando único. Pide contención porque en el partido creen que la desclasificación ha sido una bomba controlada y que la guerra entre ministerios va a continuar. Así que confían en que se conozcan más documentos que lleven al gobierno a su imputación en la causa abierta en la Audiencia Nacional.
2: Mensaje de Feijóo. Mientras, Isabel Díaz Ayuso está aprovechando su discurso en el debate del Estado de la Región para lanzar ataques a Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta. También la ley de nietos. Pepi Martín, buenas tardes.
13: Buenas tardes, sí, así es. Como era previsible, la presidenta ha utilizado su intervención para arremeter contra el presidente del gobierno y lo ha hecho desde el primer minuto, centrando sus palabras en Ceuta. Ha acusado a Pedro Sánchez de ser cómplice de Marruecos por permitir la entrada masiva a finales de julio. Se ha preguntado qué tendrá este país para que no hiciera nada ante un aviso de invasión y ha augurado que esta inacción puede tener recorrido judicial.
14: Tenemos un presidente ausente, chantajeado por intereses inconfesables, por lo que evita responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimos, Marruecos. Luego, el que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
13: Además, Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Sánchez de promover una inmigración descontrolada para extraer sus votos, de paso colapsar los servicios públicos, todo con el objetivo, ha dicho, de crear tensión de cara a las elecciones e impedir, ha apuntado, la alternancia en el poder y ha avisado de la deriva totalitaria y propagandística del gobierno al que ha calificado de mafia.
2: Y más allá de toda esta polémica política, las cifras siguen siendo y evidenciando el drama migratorio. Otro cayuco rescatado en aguas de Canarias, más de 150 personas a bordo, una de ellas muerta. 2 semanas llevaban de travesía. Salvamento Marítimo les ha localizado cuando navegaban a la deriva en condiciones muy adversas. 15 eran menores, han desembarcado en el Hierro deshidratados y con hipotermia, en un total de 2 cayucos localizados hoy en esas aguas. Y cuando a las 3 de la tarde termine este informativo, a esta hora tendremos por delante 2 personas que se habrán suicidado en nuestro país. Un dato que remueve, que exige, Rosa, reflexión en este Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
15: Sí, el año pasado se quitaron la vida 3.808 personas, son menos que en 2024. La cifra lleva 3 años bajando, pero Sanidad dice que hay que interpretarlo con prudencia y prepara por eso un nuevo sistema de vigilancia de la salud mental. Luis Valles, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Rosa. Este mecanismo permitirá detectar agrupaciones de casos, métodos emergentes y cambios de tendencia para orientar las políticas de prevención y mejorar así la atención a las personas en situación de riesgo. Mónica García, ministra de Sanidad.
17: Consiste en saber qué está pasando con la salud mental de la gente, detectar dónde empiezan y aparecen nuevas situaciones de riesgo y poder llegar antes para poder prevenirlas. Porque no se puede prevenir lo que no se conoce.
16: Este mecanismo, que se regulará por Real Decreto, se une a los ya existentes como la línea de atención a la conducta suicida, al 024, que desde su puesta en marcha en mayo de 2022 y hasta el 30 de junio de este año ha atendido 602.739 llamadas. Como decíamos, tercer año consecutivo de descenso de los suicidios en nuestro país, aunque fallecieron por este motivo 3.808 personas.
2: Y en poco más de 5 minutos el Banco Central Europeo comunicará su decisión sobre los tipos de interés. Atención al bolsillo, se da por descontado que retomará las alzas, lo va a subir 0.25% hasta el 2,5%, el 2,5%. Las bolsas esperan ese anuncio. De momento, David Martínez, Bolsa de Madrid, en verde. Buenas tardes.
18: Buenas tardes. Un verde muy leve en el caso del IBEX 35. Ahora mismo cotiza con avances mínimos después de las fuertes caídas de ayer. El resto de las bolsas europeas incluso coquetean con el negativo a la espera de conocer esa decisión del Banco Central Europeo y de escuchar las palabras de su presidenta, de Christine Lagarde. Esto a medida que el petróleo vuelve a subir con fuerza. El Brent avanza un 2% y supera ya los $103 por barril.
2: Y a partir de 12:30, anuncio que vamos a detenernos en una de las noticias más llamativas, Rosa, de las últimas horas.
15: Sí, la IA, ¿no? Exacto, la dimisión de un ingeniero de la compañía Anthropic, uno de los gigantes de la inteligencia artificial, porque asegura que si sigue adelante la carrera por mejorar estos sistemas, la IA puede acabar con la humanidad antes de que termine esta década.
19: This is
7: Es posiblemente la tecnología más peligrosa que ha creado la humanidad, ha dicho hoy en una entrevista en Fox News.
2: Ojalá se equivoque, luego lo ampliamos en los deportes, lo contábamos. Marruecos dice, lo dice en campaña electoral, uno de sus ministros, que la final del Mundial 2030 se va a disputar en Casablanca. Alex Pita, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Carlos. Sí, y no lo anuncia un cualquiera, ha sido el presidente de la propia Federación Marroquí, Fousi Lika, en un acto, como decías, de la campaña electoral de su partido, Autenticidad y Modernidad. Dice que la final se jugará en el gran estadio Hassan II de Casablanca. Todavía la FIFA no ha hecho pública las sedes. Ya está en marcha el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid. Hoy primeros actos promocionales. Y ha hablado de Conrac, uno del frustrado fichaje de Julián Álvarez.
20: Nosotros hemos hecho las cosas bien, se envió una oferta, no hubo contestación. Y a partir de ahí se ha ido hablando mucho más de la por la prensa de lo que era la realidad.
19: Bueno, no le mentamos, ¿no?
2: Pues tres temas que van a copar también la información deportiva. Les dejamos ahora con la información territorial en Radio Nacional de España, con todas nuestras emisoras preparadas ya para contarles todo lo que está pasando.
21: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España, a las Illes Balears.
22: Bon dia, són les 2:10. Més de 159.000 alumnes han tornat avui a les aules després de l'estiu. Són 2.000 estudiants manco que l'any passat. En canvi, hi ha 200 professors més. En total, 19.200 impartiran classes. El batxiller d'excel·lència és la principal novetat d'aquest nou curs escolar que ha arrencat a Mallorca, Menorca i Eivissa. Avui és dijous, 10 de setembre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Amador Bausà. Mor una dona de 67 anys víctima del temporal.
23: Va perdre la vida a Felanitx en ofegar-se com a conseqüència de les intenses pluges que varen afectar especialment a Mallorca. Emergències va atendre 210 incidents, volíem dir, sobretot per caiguda d'arbres i inundacions. Unes 1.400 persones encara romanen sense llum, segons dades del govern.
22: La tardor serà més càlida de l'habitual.
23: És la previsió de l'AEMET, que també augura que les precipitacions seran lleugerament inferiors a la mitjana històrica. Això després de l'estiu més càlid de la història, en el qual s'han trencat pràcticament tots els rècords.
22: I en els esports?
23: Enric Mas afronta avui una etapa clau a la Vuelta, una contrarrellotge de 32 quilòmetres en què defensa més de 2 minuts d'avantatge. I en bàsquet, la selecció espanyola, amb Alba Torrents i Elena Puello, juga avui vespre als quarts de final del Mundial contra Austràlia.
22: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
24: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Eivissa, 28 a Palma i a Formentera i 26 graus a Maó. Bufa vent moderat de tramuntana i durant aquesta tarda a Mallorca i a Menorca, fortes ventades i onades de 4 metres d'alçada. Aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. A Mallorca no es descarten ruixats de forma feble i ocasional. Demà divendres, temps més càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Formentera i 27 graus a Maó. Bufarà vent fluix variable a brises. És una informació d'AEMET.
22: Ho dèiem en portada, dia de tornada a les aules per a 159.000 alumnes de les Illes. Primera jornada avui del període lectiu d'aquest nou curs, tant a primària com a secundària i batxiller. Enguany hi ha 2.000 estudiants manco que l'any passat i 200 professors més. En total, 19.200 impartiran classes.
23: El batxiller d'excel·lència és la principal novetat d'aquest nou curs escolar, que ha arrencat a Mallorca, Menorca i Eivissa. A Mallorca avui han tornat 126.263 alumnes. A Palma, per exemple, s'ha estrenat el nou Institut Llorenç Villalonga, ubicat a l'edifici de Sarriera. Ho ha fet amb 39 alumnes, tot i que s'havien ofertat 60 places entre les dues línies, Ciències i Tecnologia i Humanitats i Socials. Escoltam alguns dels alumnes que avui començaven una nova etapa amb nervis i, sobretot, il·lusió.
25: Les expectatives que tinc és que me preparin bé per la selectivitat i que hi hagi un bon grup.
26: Passar-m'ho bé i conèixer gent nou i tenir l'oportunitat, pues, de millorar i de tenir més nivell.
27: Tots venim d'un mateix institut de Port de Pollença i pues, l'orientadora se m'va acercar a nosaltres dos i ens va dir que hi ha un batxillerat d'excel·lència disponible. Si estem interessats, pues, ens podem apuntar a veure què passa.
23: També els infants de primària han reprès avui la rutina. Els més petits, els de primer, començaven una nova etapa educativa i els més grans es retrobaven amb emoció amb els seus companys.
28: És el teu primer dia de col·le?
29: Sí.
28: Quin curs comences, mem?
29: Primer C.
28: Nerviós?
29: Sí. Tinc moltes ganes de començar.
0: I què és el que tens més ganes?
1: Veure tots els nens.
0: Com estàs? Estàs nerviosa?
1: No, perquè sempre he querido empezar les classes.
3: Conocer a altres companys, perquè este any no s'ha mezclado.
22: La presidenta Marga Proens ha inaugurat el curs visitant tres centres escolars de Formentera. Clàudia Marí.
4: Avui, 1.238 alumnes d'Eivissa i Formentera han començat les classes en un curs escolar que ha estat inaugurat per la presidenta balear Marga Proens amb la visita als centres educatius de la Pitiu Samenó. Proens ha fet balanç de la gestió educativa del govern durant la legislatura, destacant que aquest curs comença amb 1.316 docents més a de l'educació pública. Ho explica Marga Proens.
5: Perilles en relació en els cursos 2022-2023 són 960 docents més a Mallorca, 111 més a Menorca, 226 més a Eivissa i 18 docents més aquí a Formentera.
4: Precisament a Formentera, on la triple insularitat dificulta la cobertura de places, la presidenta ha destacat la importància dels processos de difícil i molt difícil cobertura per a començar el curs amb els equips docents al complet. Però ens destaca que el conjunt de les Balears queden 26 places per cobrir i que es farà en els pròxims dies. Parla Marga Proens.
5: Les mesures impulsades per govern després d'haver escoltat les reivindicacions dels docents per afavorir la cobertura de places educatives en els complements de difícil i molt difícil cobertura. En el cas, per exemple, de totes les places aquí a Formentera.
4: Per consolidar el professorat a les PITIUSES, Antoni Ver, el conseller d'Educació, destaca acords com el que es van arribar a fer amb el Consell de Formentera per a la construcció d'habitatges per a docents, algo que no descarta fer també a Eivissa. Parla el conseller d'Educació.
6: A vegades estem en converses amb el Consell d'Eivissa també per posar en marxa un projecte també per a habitatges docents, però en aquest sentit encara no el tenim acabat d'enllestir. En els pròxims mesos sí que vos podrem anunciar ja les actuacions que farem específicament.
4: Però ens ha destacat també la inversió en infraestructures educatives durant la legislatura, assegurant que aquest curs s'inicia amb una inversió prevista de més de 40 milions d'euros en 11 projectes d'ampliació a nous instituts.
22: I Menorca comença aquest curs escolar també amb menys alumnes que l'anterior, un descens que en aquest cas però es produeix només als centres públics. A Es Mercadal, la tornada a les aules es viu de manera especial, ja que esperen estrenar un nou col·legi en les properes setmanes. Llorenç Allés.
8: Bon dia. A Es Mercadal, de moment, han canviat el nom de l'escola, que ara es diu Sa Fontassa, però no han canviat d'edifici. El nou està gairebé a punt i esperen poder traslladar-se en unes setmanes amb el curs ja iniciat. Silvana Coll és la directora del centre.
9: Nosaltres tenim tota l'organització del centre feta per al nou edifici. A un edifici que l'espai és molt diferent, llavors, però bueno, ens hem hagut d'adaptar en aquests primers dies i ja veurem com afrontam, si podem continuar amb aquesta organització o l'haurem de tornar a canviar.
8: A Menorca enguany hi ha 12.286 alumnes. Són 273 manco que l'any passat, un descens que es produeix però només als centres públics, ja que els concertats fins i tot guanyen alumnat. Pel que fa al professorat, la plantilla creix en global fins als 1.392, 22 més que l'any passat. Amb totes aquestes xifres i amb les aules ja a punt, així arribaven avui matí alguns alumnes.
1: És el primer dia d'escola i he tornat de les vacances. Jugam i m'agrada.
8: Sentim també alguns pares i mares, alguns dels quals comptaven els dies per aquesta tornada a les aules.
10: Que teníem moltes ganes tots de tornar i sí, molt contents.
29: Hoy, el primer dia, bien, súper contenta.
30: Muy feliz de ver nuevamente sus amigos.
22: Jornada per fer balanç dels danys després de la forta tempesta que hi va afectar les Balears i que deixava un total de 210 incidents, majoritàriament a Mallorca. El més greu, la mort d'una dona de 67 anys que moria ofegada fa la nit després de caure al carrer quan més plovia i quedar atrapada en els baixos d'un vehicle. L'Ajuntament ha decretat 24 hores de dol oficial. Aina Escandell, bon dia.
31: Bon dia. Hores d'ara, les tasques dels equips d'emergència es concentren al port d'Escanonja, una de les zones més afectades de la Serra de Tramuntana. A Banyalbufar, les ratxes assoliren els 158 km per hora, arrabassant arbres, teulades i torres elèctriques. Escoltam els veïns.
32: Pensábamos que se llevaba la casa. Y en el momento que cerraba las ventanas, también pinos de aquí al lado también cayeron y fue un desastre. La luna del coche todo golpeada de las tejas.
33: Unas ráfagas de viento pues fortísimo, fortísimo, pero no había visto un viento tan fuerte en mi vida.
34: Ara fent net i això,
2: Però, vamos, sí, la carretera està tot fet un desastre.
31: De fet, d'aquesta hora encara hi ha 1.400 abonats sense llum. Tot el nucli urbà de Banyalbufar continua sense corrent, així com algunes urbanitzacions de Valldemossa o d'Ellà. I el gran nombre d'arbres caiguts està dificultant, a més, que els tècnics d'Endesa puguin fer les reparacions pertinents. Toni Bernat és el cap del Servei d'Operacions d'Emergències.
7: I estan fent feina sobretot a 8 línies de mitja tensió, que són les que alimenten a Banyalbufar, i a part d'Esport d'Escanonja mirarem a veure si, com tardaran un poc més, mirarem de posar grups electrògens per poder donar corrent a les vivendes.
31: Les pluges varen ser més intenses al sud i llevant de l'illa amb acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat segons la xarxa IBmeteo. Fins a les 4 de l'hora baixa, bona part de Mallorca continua en alerta groga per fenòmens costaners, una alerta que Menorca se mantindrà fins a les 6 de l'hora baixa.
22: I després del temporal, si han patit danys als nostres habitatges o vehicles, toca reclamar a les asseguradores. La recomanació és fer-ho el més aviat millor. En el cas de fenòmens meteorològics extraordinaris, se'n fa càrrec al Consorci de Compensació d'Assegurances, però sempre hem de reclamar prèviament a les assegurances particulars.
23: És important guardar tot el material que estigui romput o deteriorat fins que arribi el pèrit. I per no tenir problemes amb la indemnització, és fonamental recopilar totes les proves possibles, fer fotografies i vídeos dels danys, especialment si són productes peribles, com en el cas dels aliments o objectes que es puguin podrir. A més, s'han de guardar sempre les factures de qualsevol despesa urgent. Alfonso Rodríguez és president de l'Associació de Consumidors Consubal.
11: Fundamental, efectivamente, hacer fotos. Si tenemos, hemos tenido que comprar algo urgente o alguna reparación urgente, pues aportar la factura. Pero en el caso de pues, este tipo de tormenta y este tipo de situaciones, siempre es el consorcio el que se hace cargo.
22: I al campus de Palma de la Universitat de les Illes Balears ha reprès avui les classes amb normalitat després dels danys materials que va deixar la tempesta. La piscina i les pistes esportives estan tancades pels danys, que també afectaren algunes plaques solars, façanes, finestres i cotxes. Les ratxes de vent arribaren als 94 km per hora i se fa feina amb l'hipòtesi que hi hagués un cap de fibló. Carles Monetis, vicerrector d'Economia, Infraestructures i Campus.
12: Tota la sensació que dona és que és un cap de fibló, per tal com s'han arrebessat arbres, com van sortir volant determinades plaques, etc. I això és la hipòtesi en la que s'està treballant. És molt probable que efectivament fos un cap de fibló. Ara estem esperant també tenir les dades de la pròpia instal·lació de la universitat.
22: I a tot això, la tardor serà més càlida de l'habitual i registrarà una quantitat normal de precipitacions que ens concentraran els mesos de setembre i octubre. És la previsió de l'AEMET, que avui ha certificat que aquest estiu ha estat el més càlid des d'aquella registres.
31: La temperatura mitjana a tot l'arxipèlag ha superat els 27 graus. Això són 3 graus per sobre de la mitjana. Es tracta del nou estiu consecutiu en què la temperatura mitjana supera el registre històric. La delegada de l'AEMET a les Balears, María José Guerrero, ha enumerat tots els rècords que s'han batut aquest estiu.
13: De número de días cálidos, de número de días muy cálidos, de número de olas de calor, temperatura máxima en un día, temperatura mínima alta, también esas noches bochornosas que hemos pasado, número de noches tórridas, también se ha batido récord, aumento del número de noches tropicales, es decir, que ha sido pues un verano, bueno, como el que hemos vivido.
22: Carlos García Roldán, més conegut com el Charlie, ha estat detingut avui de matí a Catalunya. El líder de l'estafa de l'Ujo Casa ha estat arrestat a l'habitatge de la seva mare, on s'amagava després d'haver fugit de Mallorca en haver estat condemnat a 14 anys de presó per estafar més d'un centenar de persones.
23: L'Audiència de Palma havia decretat una ordre de recerca i captura en no presentar-se el passat mes de desembre al requeriment judicial corresponent. El tribunal considera aprovat que liderava una xarxa criminal que ofertava de forma massiva habitatges per als quals no disposava de sòl en condicions ni llicències, ni finançament, ni garanties.
22: I detinguts tres presumptes patrons d'una pastera a Eivissa. Dos d'ells es troben en presó provisional.
31: Se'ls acusa dels delictes de tràfic d'éssers humans contra els drets dels ciutadans estrangers, afavoriment de la immigració il·legal i també del robatori d'una embarcació. A més, a un també se li ha imputat un delicte de resistència a l'autoritat, tot això per patronejar una embarcació utilitzada pel trànsit il·legal de persones amb destinació a les Pitiuses. La pastera, a bord de la qual viatjaven 22 immigrants en situació irregular, era una llanxa d'esbarjo que havia estat robada prèviament a la zona de Talamanca.
22: I el govern reclama lleialtat data el govern d'Espanya després del coneixement d'un informe del CNI sobre la immigració irregular a les Balears.
23: El director general d'immigració del govern ha acusat Pedro Sánchez de no facilitar a l'executiu balear els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència i ha reclamat lleialtat institucional davant l'augment de la ruta de pasteres a les illes des d'Algèria. Manuel Pavón ha considerat d'extrema gravetat que una comunitat autònoma no disposi d'informació sobre possibles increments de les arribades irregulars al seu territori.
0: Estamos viendo cómo cada día aparecen cadáveres en nuestras costas. Estamos ante un auténtico cementerio. Y los informes que se han hecho públicos demuestran que Sánchez lo sabe, que Marlaska lo sabe y que el delegado de gobierno lo sabe. Y que no están haciendo nada, tanto por Ceuta como por la ruta de inmigración irregular en nuestras islas. Los ciudadanos ceutíes y los ciudadanos de Baleares no nos merecemos este gobierno, nos merecemos lealtad institucional, que nos digan la verdad y que nos dejen de mentir.
22: Més coses. Nova dimissió a l'equip directiu de Son Espases. Nadèlia Vallès, directora d'Infermeria de l'Hospital, ha presentat la renúncia al càrrec.
31: Un fet que es produeix dies després de les protagonitzades per altres càrrecs del mateix centre, com el ja ets director de Gestió i Serveis Generals, José Antonio Vicedo, o la ets responsable de Comunicació, Sabrina Vidal, qui va denunciar un suposat cas d'assetjament laboral. Segons una carta escrita per Vallès, la seva dimissió és per motius personals, ja que passarà a residir a una altra comunitat.
22: Encara en matèria de salut, l'Hospital de Can Mises tindrà un segon aparell de ressonància magnètica l'any que ve.
23: La inversió serà d'€1.300.000 i permetrà l'adquisició d'una tecnologia de darrera generació i l'obra per a la seva instal·lació en un espai de 150 metres quadrats. El primer semestre de l'any, l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera va dur a terme 5.258 ressonàncies magnètiques. Escoltam la consellera de Salut, Manuela García.
14: Se utiliza fundamentalmente en oncología y se utiliza muchísimo en neurología, ¿no? Aparte de músculo esquelético, que son, también se puede emplear, pero sobre todo neurología y oncología.
22: I el Consell de Mallorca farà una auditoria a Tirme per esclarir si configura bé les tarifes de tractament de residus. És una de les conclusions de l'informe de control financer a la concessionària presentat avui per l'equip de govern al ple. Els socialistes exigeixen aturar qualsevol aportació econòmica a l'empresa i dur el tema a la sindicatura de comptes.
31: Tot això arran de l'informe elaborat per la interventora general del Consell que qüestiona el model tarifari de Tirme, alerta de la rendibilitat estratosfèrica, diu, de la concessionària i del prejudici econòmic per la institució. El Consell ha destinat 103 milions d'euros a aquesta legislatura, Tirme, perquè no incrementi les tarifes. Abans de prendre una decisió al respecte, el conseller d'Hisenda anuncia que demanarà un informe jurídic i una auditoria a Rafael Bosch.
15: I consideraria del tot punt imprudent no tenir un sòlid informe jurídic i una auditoria més àmplia abans d'afrontar aquest problema, que una empresa li diguin a partir d'ara cobraràs manco, ho has de vestir molt bé. Perquè lo normal és que m'orduguin els tribunals. Sí, no ha fet res més que complir el contracte que va firmar.
31: Els socialistes exigeixen frenar immediatament la modificació de les tarifes i congelar també els 41 milions extra aportats pel conseller Tirme el passat mes de juliol per aconseguir que l'empresa rebaixés les tarifes un 10%. La portaveu demana que intervengui la sindicatura de comptes. És la portaveu

0: Sí, quan quedin 5 minuts per a les 5 de l'hora baixa. Ho farà amb un avantatge de 2 minuts i 6 segons sobre el segon classificat, Félix Gall, i 2 minuts i 10 segons sobre el tercer, Primoz Roglic. L'eslova és el favorit en l'etapa d'avui entre els ciclistes que lluiten per la general. El resultat de la contrarrellotge donarà pas a la batalla final en els cims de Peñas Blanques demà divendres i Collado del Alguacil dissabte. I amb més qüestions, en bàsquet, la selecció espanyola femenina d'Alba Torrents i Elena Puello s'enfrontarà a Austràlia en els quarts de final del Mundial que se celebra a Berlín. El partit serà a les 9 menys quart i es podrà seguir per Teledeporte. Qui guanyi aquest partit jugarà les semifinals contra els Estats Units.
1: I a la cultura, avui parlam del Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
2: El 4 d'octubre, Magaluf s'omplirà de reconegudíssims autors internacionals, nacionals i locals. Els llibres seran els protagonistes, però també la música en directe o les ja famoses Secrets Room. Miquel Ferrer és el propietari de la llibreria Rata Corner, impulsor d'aquest festival.
3: Seguim un poc amb aquesta identitat que pensam que té Flem, que és l'únic festival que pot mesclar un poc, com tu deies ara, un antropòleg amb una escriptora anglesa més indi, amb una autora superbandes, amb un director de cine, amb un músic, no? I que tot això interessi en el públic i que realment visitin Magaluf amb aquestes ganes d'expandir-se la literatura, de ser un punt de trobada i de difusió de la literatura.
2: Enguany el Flem s'inaugurarà amb un concert de Rodrigo Cuevas. També hi haurà Maria Hein, que se'n diu de fons. 22
1: i els anys mos passaven. I d'on l'artista Falanichero deixant per avui, la informació local torna en el butlletí de les 4.

0: El cantante va a ofrecer dos conciertos en el Estadio Metropolitano, en la capital, en Madrid, los días 30 y 31 de julio del año que viene. Las entradas estarán disponibles el próximo lunes. Así llegamos a las 4 y 4 minutos, 3 y 4 en Canarias. Se quedan con la información más cercana, con las noticias de su comunidad.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha presentat avui la nova programació dels casals de barri de ciutat, una oferta que inclou noves activitats i amplia la capacitat en més de 600 places. El primer trimestre del nou curs dels casals oferirà 266 activitats amb 4.606 places, un augment respecte a l'any anterior, que varen ser de 3.969. La regidora de Participació Ciutadana a Cort, Lourdes Roca, ha destacat que estan oferint el màxim que permet el contracte actual.
2: Amb aquesta programació estem arribant en el màxim que permet actualment el contracte del Servei d'Activitats Educatives i Culturals i de dinamització dels casals de barri. Això vol dir que dins el marc actual estem oferint el màxim nombre d'activitats i places possibles.
1: Entre les novetats d'aquest primer trimestre podem trobar informàtica, comunicació a internet, ball de bot, brodat creatiu o curiositats astronòmiques, entre altres activitats. La informació sobre inscripcions es publicarà avui mateix a la pàgina web dels casals de barri i també es podrà consultar presencialment els casals que avui obrin a les 4 i mitja per donar informació. Les inscripcions es realitzaran els dies 16 i 17 de la setmana que ve, depenent de cada casal. I amb més qüestions, SATSE ha exigit a la consellera de Salut, Manuela García, el cessament immediat de Cristina Granados com a directora gerent de l'Hospital Universitari Son Espases. Han considerat la situació insostenible tant pel que fa a la gestió del centre com a les condicions en què treballen les professionals. El sindicat ha assenyalat que aquesta petició arriba després d'haver conegut la dimissió de la directora d'Infermeria, Natàlia Vallès. Això és tot per ara. Nosaltres tornarem amb més informació d'aquí una hora al butlletí de les 5 de l'hora baixa.